Benvinguts a l'edició 143 del Line Dance Show amb Corbí Line Dancers. Soc Rafael Corbí, a la nostra emissora i també a Line Dancer Radio. Welcome you all to another edition of the Line Dance Show by Corbí Line Dancers. My name is Rafael Corbí. From here, down south in Catalonia, the Costa Brava, we are dancing pieces like this one for the very beginners, per als debutants absoluts de l'Ashanti de Gary O'Reilly. Well, me

Sempre intentant fer una bona combinació de debutants, intermedis, improvers, avançats i també d'estils musicals. Irish Music with Gary O'Reilly, The Last Shanty, o clàssics, Classic Line Dance with Atomic Kitten, All Again by Sue Johnstone.

Beautiful One, Glass of Wine is the next one by Malin Jacobsen. Aquesta és una peça que ens aporta la Malin Jacobsen a la composició amb una peça que es diu Glass of Wine, Kilo Child, una nova versió del Cry to Me.

Un dels balls més coneguts de sempre a la nostra zona és un ball del 1998 amb Joe Thompson i el seu Rose Garden, one of the most well-known dances in our area since 1998 is Joe Thompson's Rose Garden. And we used to dance it with this Chad Brock song called Yes. Us poso la versió que més ens agrada ballar en aquesta zona, que és de Chad Brock, Rose Garden, amb el Yes.

Summertime is a coming and we love Irish music for summer. Ens encanta la música irlandesa, la música tradicional a l'estiu, perquè ens fa vibrar, perquè ens fa ballar. I això és el que passa amb aquest ball de Louis Lightfoot, Irish Steel, en la música de Shamrock.

Molts anys després de la seva realització, encara ens encanta ballar en cançons diferents, però especialment amb aquesta, el ball de l'enyorat en Robbie McGowan Hickey, el seu Just a Kiss. We still love to dance. Many years ago, this one by Robbie McGowan Hickey. We miss him. It's Just a Kiss, but with the music by Jennifer Lopez. A little bit. Salsa, I call that. It's Let's Get Loud.

0: Many of you know me because of our events in different places, France, in Germany, in Catalonia, in Santa Susana, in Calp, in Spain, and many others, the same people, know my daughter Arianna. She's our advanced level teacher, and now she's going to bring us a couple of dances of her choice. Primer ens ho diu en català, and after the Catalan message, you'll hear her in English, a perfect English, not like mine, telling about sports car and drive me wild.
1: Hola a tothom, sóc l'Arianna. Avui volia parlar-vos de dos dels balls que estem treballant últimament a I Hope You Dance, a Camp Llong, cada dissabte, i són dos balls que hem escollit perquè d'aquí molt poc anem a l'Eurodance. Un és Sports Car, perquè veurem en Bradley, el coreògraf, a Southport el mes que ve, i ens està agradant molt. La veritat és que fa molt de temps que el teníem a la llista, mitja classe li agradava, mitja classe no ho tenia molt clar, i la veritat és que ha estat un superèxit aquest curs. I l'altre és un clàssic. Nosaltres sempre tenim una llista molt gran de clàssics que veiem quan anem a Anglaterra o quan sortim fora, i que anem introduint poc a poc a la nostra llista de classe. Clàssics que aquí no es ballen i a fora es ballen molt, i aquest any, per preparar-nos per l'Eurodance, n'hem introduït uns quants. El que vull presentar-vos avui és Drive Me Wild, coreografiat per l'Scott Levins, que té una cançó molt llarga, però que realment, bueno, ens agrada, ens sentim còmodes, i és un ball que sempre, sempre, sempre sona quan sortim fora. Per tant, tenim moltes ganes de ballar-lo en directe amb més gent. Presento els dos balls en anglès també. Hello everyone, Arianna here. I'm just going to tell you about two dances that we are learning and dancing. We've been dancing for a few months now to get ready for Eurodance next month in Southport. One of them is Sports Car, because we're seeing Bradley next month and we're very excited. And the other one is Drive Me Wild, because I know it sounds strange, but it is not a classic in Spain. I would say that not a lot of people know it. Maybe only us. So it's a dance that we've seen many, many, many times abroad, especially at the UK. So we've had it on the list for so long, and we decided to learn it before Eurodance. So Sports Car, and as a classic teach, Drive Me Wild.

Els dos balls que ens ha portat l'Ariana, doncs, amb el programa d'avui, a poc a poc anirem afegint més gent que vagi col·laborant amb nosaltres també amb aquest programa. Step by step, we'll introduce some people from our zone, from the Costa Brava, from Catalonia, that will bring us some different points of views, some different choreos that they like to dance to. The next one is Gary O'Reilly's, I guess, is a choreo with Maggie Gallagher. I love this one. It's Do It All Again. Let's dance it. Save me.

I ara, amics meus, anem a portar la gent que és de fora, d'altres països, que ens escolten a través de Line Dance Radio, una coreografia que a nosaltres ens encanta, amb una música sobreposada, això sí, perquè no és l'original. L'original era una cançó d'Alabama. Un ball antic, amb Peter Metchalnik, que es diu On the Rocks, però amb la música de la Claudia Church. This is one of the most danced to choreos in the last 20-25 years here in Catalonia. On the Rocks, originally written by Peter Metchalnik, not with the original song, which was Say I by Alabama, not by Claudia Church, The Streets of Nashville. On the Rocks, Peter Metchalnik.

Things I Regret. I ja que parlàvem d'en Guillaume Richard, aquí tornarem a veure ben aviat a Calp a la setmana de l'Original Line Experience amb en Dani Trepat, doncs us portarem una de les seves coreografies darreres que ha fet amb en Gregory Danbois. És aquest Love Me to Heaven, una de les favorites de la nostra classe. Love Me to Heaven is one of the favorite choreos for our improver class. Gregory Danbois and again, Guillaume.

I per acabar, un clàssic, Last Night, amb DJ Robbie, Chris Anderson i aquest ball d'en Daniel Whittaker, que es deia, o es diu, Chill Factor, però també amb un ball d'ultradebutants de la Karen Tripp, Last Night's Dance. Greetings from Catalonia, from the Costa Brava. My name is Rafael Corby. We are Corby Line Dancers. This is Chill Factor, or for the absolute beginners, Last Night's Dance by Karen Tripp. See you next week. Bye-bye. Here on Line Dancer Radio i a la nostra emissora. Adéu-siau.